0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fuel with Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web fibwifire.com. Fibwifire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
3: Un día más en Fibwi Radio.

0: la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.

0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamón. Figui Televisió.
2: Figuiradio.com. Sintoniza la diferència.

0: Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que, a més, celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre't.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamón, Figui Televisió.
2: ¿Realmente conoces Ibiza? Hay muchas formas de vivir la isla. Encuentra la tuya entre cultura, naturaleza, gastronomía, bienestar y experiencias por mar, tierra y aire. Descubre Ibiza.com. Ibiza, tu otra isla.
3: Escúchanos online.
4: Bitwiradio.com. Non-stop music mix. Bitwiradio.

0: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ayuntamiento de Palma.
1: Llévanos contigo.
2: Escucha Fitwi Radio online.
1: Online.
2: Fitwiradio.com.
3: This is a star studded.

0: Ahí están las 14, las 9 minutos, la edición radio de Jugam a Fora de Joc. Hemos empezado más tarde antes, pero ya he explicado el porqué. Y vamos a dejar el tema del equipo mallorquinista. Bueno, recuerdo que esta noche la edición de Jugam a Fora de Joc a las 21 horas, líderes de audiencia a esa franca horaria en la televisión de Baleares. Vamos a tener a Pablo Ortiz, que es el CEO deportivo del equipo mallorquinista. Y ahora vamos a hablar del Atlético Baleares, de la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Yo decía antes, yo miraba a la temporada pasada la clasificación, decía, jolín, el Pobres está ahí arriba, el Baleares está ahí, están pugnando, luchando. Y yo no sé si el Baleares es el Pupas o no es el Pupas. Hemos hecho también un equipo nuevo, hemos preparado, creo yo, que el equipo pues pugnase y luchase para intentar conseguir ese ascenso tan soñado por Ingo, que ha puesto pasta, más pasta, más pasta, más pasta, y eso no llega. Y este fin de semana, yo no le llamo por la derrota, porque tenía previsto ya antes a hablar del equipo del Atlético Baleares en esta edición de Jugam a Fora de Joc en FITV Radio, pues va y pierde en su casa por 1-4. Yo quedé anonadado, sorprendido cuando vi el resultado. Y está en zona de descenso, como también está el Poblense. ¿Qué pasa? Marc Julià, director deportivo del Baleares. ¿Qué tal? Saludos, buenos días o buenas tardes. No sé si has dinat o no has dinat, pero ahí está. Marc.
1: Bon dia per jo.
0: Bon dia també per jo. Bon dia. Bueno, Marc, ¿qué pasa?
1: Bueno, la veritat que no vàrem fer un bon partit, és una realitat. Ens vàrem condenar a errors individuals. Sincerament, no ens hem d'amagar, no hem començat com hem volgut. Probablement hagi estat de darrers 3 anys que jo vaig tornar de la península, doncs, potser un dels pitjors partits, però bueno, crec que són errors individuals reconocibles, com vull dir.
0: Pots dir en castellà, crec... si vols, tranquil.
1: Sí, no, ja m'és igual que l'altre.
0: No, igual, com vull, sigues.
1: Que crec que els dos gols de la primera part venen d'errades nostres, de pèrdues nostres i d'imprecisions nostres que se poden tallar en falta. El tercer gol arriba d'un fallo de marcatge aeri i també que són blandos deixant-se entrar, i el darrer és un penalti bastant innocent i bastant evitable. És vera que no es prestar contents, però crec que són treballables i subsanables, i és l'únic que ens queda fer, seguir treballant, perquè nosaltres confiem en aquesta plantilla i en aquest cos tècnic, i les coses no han començat com volíem, però canviaran.
0: Això és el que m'imagino, esperen els aficionats del Baleares, però clar, tu mires la classificació, veure el Baleares en aquesta zona baixa, i també com el Poblense, ho hem de reconèixer, dic, jolín, macho, jo no ho he vivit mai, no sé si som o no som el Pupas, perquè heu fet feina, heu fet bones incorporacions, jo crec que heu contratat un bon tècnic, i la Liga és molt llarga, i pot passar moltíssimes de coses. L'important és que tu, com a responsable, com a director esportiu, diu, això va canviar, i esperem que canvia ràpidament, o no?
1: Ha de canviar el més aviat possible, i el més aviat possible el diumenge que ve contra el Ciesa, un equip que acaba de pujar de tercera divisió, que juga un camp que ells ho dominen molt bé, gespa artificial, que no serà fàcil, però anirem a per ell, perquè crec que nosaltres som capaços de canviar aquesta situació sense cap tipus de dubte.
0: Marc, com a responsable, com a director esportiu, els fitxatges, les noves incorporacions se van fer pensando en estar arriba i pensando en algo más, o pensando tan sols en matriz i categoria?
1: No, nosaltres vàrem perfilar molts jugadors com hem fet aquests darrers anys. Se'n van anar 14 futbolistes, n'han duit 12, s'han quedat 10. Nosaltres estem contents, hem perfilat amb un poc més de joventut, un poc més d'energia, no? Fam, i també crec que, no, sense cap tipus d'excusa, perquè s'ocupa del partit de diumenge, és absolutament nostre, però també aquest grup és nou, veig que és un grup, per el que jo estic veient, un grup que circula molt menys la pilota, centre el camp per menys important, i se tracta d'acertar les dues àrees. És un pal que ens ha perjudicat aquests tres primers partits, baix el meu punt de vista, que en àrea nostra no hem estat acertats i en àrea contrària hem perdonat massa, i ens estan penalitzant molt les errades que nosaltres fem. És el que hem de corregir, i és per el que hem fitxat els jugadors i per el que estem treballant per el pròxim diumenge, canviar la situació.
0: Quan anem en castellà, estem en període d'adaptació.
1: Estamos en periodo de adaptación, vamos a seguir trabajando, hay muchos jugadores nuevos, no se excusa, hay que cambiar ya la situación, pero bueno, creo que tenemos los mimbres suficientes y un gran cuerpo técnico que sin duda es capaz de girar esta situación y de, bueno, conseguir los 3 puntos el próximo domingo, que es lo que todos deseamos. Yo creo que toda esta situación, de la forma más rápida que se cambia, es con victorias. Luego tenemos 2 partidos en casa, 2 derbis en casa. Espero que bueno, que la motivación extra que suele suponer, pues, jugar en tu casa con tu gente, y encima es un derbi, bueno, balear, que siempre se nos han dado bien estos últimos años, y que esperemos, pues, que consigamos una racha muy buena que nos ayude a estabilizar un poco más la situación.
0: Aquesta segona ref és de ser més complicada. Quin creus que poden ser aquests equips que lluitin a la recta final del campionat, que jo espero que siguin d'un d'ells, el Baleares, com t'ho pots imaginar?
1: Esperen que nosaltres estem allà. UCAM Murcia, Orihuela, Intercity, són equips molt forts, molt potents, amb uns pressupostos parecuts als nostres o inclús més alts, en diversos casos. Són equips molt potents físicament, que tracten menys de pilota, és un pas de diferència que nosaltres veiem amb el grup català-valencià que tenien l'any passat, i que ens han de tallar el més ràpid possible per poder continuar aquest camí i dur, pues, on tots volem, que, bueno, ja sabem o no, que per estructura i per característiques d'aquest club sabem que no podem estar més en aquesta categoria. Han d'anar partit a partit, sempre ho dic, som aquí molt xolistes, el míster sempre ho diu, partido a partido, és el que han de fer, perquè el maig queda molt en fora, però, bueno, han d'anar al següent partit, que és el diumenge Cieza, on estem. He vist aquest equip avui, ahir el vaig veure ferit, avui els he vist mentalitzat, els he vist bé, en la consciència de que han de millorar coses, però que són completament millorables i que ho superarem.
0: Parles amb Beningo, tu?
1: Sí, ahir van parlar, òbviament, i parlant tot arreu. Bueno, no estic content el primer partit a casa, és veritat que ell, pues, per viatges no havia pogut veure tots els partits per temporada, per tant no havia vist tant l'equip en viu, ho havia vist més per televisió, no era el que s'esperava. És veritat que vàrem cometre errors massa individualitzats i, bueno, va coincidir amb altres escenaris i del partit que han de millorar, però que són detalls que són millorables.
0: Sempre diu una cosa, que a ningú li han de fer Valericus un homenatge, perquè aposta RQR i mai li surt. Jo espero que qualque dia li pugui sortir. Pues, Marc, queda molta lliga per davant, molta lliga per davant, això pot donar moltíssimes voltes, però, claro, si comences bé, tot el que suma ningú t'ho lleva, això està claríssim.
1: No, això és vera, tots volen començar bé, ho havíem fet aquestes 2 darreres temporades, sí, però, bueno, no ho hem fet aquesta, però, bueno, estem, jo crec que duim 3 partits, a menys si els següents, pues, som els d'una millor, bueno, que el que hem de fer per poder tranquil·litzar un poc també, agafar un poc de confiança, llevar-nos un poc aquesta ansietat i tirar cap a dalt, cap a el puesto de playoff.
0: Content dels teus anys, la teva tornada a ser lliga a Balear, estàs content o no te repenteixes?
1: Jo dedicar-me a la meva passió, que és el futbol, i damunt, pues, a la meva illa, que te puc assegurar que els anys que he estat a fora d'Andalusia, pues, els he ignorat moltíssim. Ja. Pues, un club, a més, pues, que el meu pare, me'n record, quan me duia de petit agafat de sa mà, pues, a vores partit, pues, ja saps l'il·lusió que fa. Que m'ha passat aquests 3 anys? Pues, ha estat un pot dur, no vull recordar massa. No? Crec que han fet les coses bé, però, com tu ben dius, ningú proposa-li aquí una estàtua, el que fa, tot el que inverteix perquè els futbolistes no li passin de res, i jo sempre ho dic, el futbol li deu diverses trop, i, bueno, esperem que sigui aquesta temporada en la qual li pugui tornar tot el que hi dona el futbol.
0: Això, sense cap dubte, som bones totalment. Bueno, Marc, moltes gràcies, fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Recordo per a mi en Patrick Meso, que també deu estar un poc emprenyada, m'imagina, no?
1: Bueno, sí, està en bé-pac amb tots, perquè no és el camí que nosaltres volem seguir, i, bueno, fem feina per envigorar aquesta situació.
0: Gràcies, ánimo i sort.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Bueno, Eduardo, que estàs aquí, te dejo, perquè me queda poco tiempo, y tú de básquet no lo tuyo, eso de básquet,
2: No, pero lo sigo siguiendo. Lo sigo siguiendo. A ver si está clasificado. Y aquí hay que verlo todo, y sigo viendo lo de nuestra isla.
0: que
2: sí, y me sigo las noticias y he visto el torneo que han hecho ahora también ellos. Sigo también mucho a las niñas, a ver si nos hacen una buena temporada en esa máxima categoría. Y lo más triste es lo que dices tú, he puesto de descensos de la segunda red, tres equipos de las islas. Se hace duro. Y lo que ha dicho él,
0: yo creo que va a cambiar,
2: el partido de ayer, y los goles fueron groseros.
0: También lo viste,
2: pero yo creo que Óscar Troya va a revertir eso. Para mí, de los mejores entrenadores que hay en la categoría, creo que tiene que revertir, lo va a revertir.
0: De acuerdo, Nes Pereira, alcalde, presidente, jefe de todo el pueblo donde estás, que nunca me acuerdo cuál es, pero sé que está en Galicia. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós.
2: Hasta luego. Adiós. Chao.
3: En Pitbull Radio Deportes, Jugam a Fora de Joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
4: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa. Tú decides.
5: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
6: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Caseman tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
7: ¿Cansado de ser el taxi de tus hijos? Papá, llévame. Mamá, ven a buscarme. Papá, tengo entrenamiento. Mamá, llego tarde. Se acabó eso de ser padres taxistas. En Mallorca sin Carnet, concesionario exclusivo Xatenet en Baleares, tus hijos pueden disfrutar de su propia movilidad con seguridad, diseño, exclusividad y un servicio premium desde 7 euros al día. Modelos jóvenes, modernos y pensados para que ellos disfruten. Y tú también. Mallorca sin Carnet. Deja de ser taxista. Dales las llaves del coche más seguro del mercado. Ven a probarlo. Llámanos al 971 90 01 40.
6: Tabana también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana. Cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
8: ¿Estás buscando los mejores materiales para tu proyecto? En Almacenes Femenías te ofrecemos una selección exclusiva de materiales de construcción e interiorismo en Mallorca, pensados para hacer de tu proyecto algo único. Almacenes Femenías. Construye lo que imaginas.
0: Yo quiero tu melodía. Que sea. Ahí estamos, las 14:23. Seguimos en la recta final de esta edición de Jugamos Faro de Joc en Fitui Radio Deportes. Esta noche a las 9, ya lo saben, con Pablo Ortiz, CEO del Real Mallorca, en directo en nuestro plató. Y mañana a las 6 de la tarde, me cambiaron la hora, a las 6 y media, 6 de la tarde, Hotel Horizonte, presentamos al Fitui Mallorca de básquet. Don Guillem Boscana, presidente, alma mater del equipo. Muy buen día, buenos días o buenas tardes.
9: Buen día, Juan Antonio.
0: Buen día. ¿Has dinat?
9: No, encara
0: allà
9: no.
0: Són dos. Tres, perquè en Rocco tampoc i en Maltillem. Bueno, mañana, demà és el dia, presentació. És així, no?
9: Exacte, demà donem setxus, com fem sempre la setmana que comença la lliga, i bueno, i molt, molt il·lusionat, molt contents, molt esperançats, bueno, el que se diu sempre en aquest moments.
0: I com veus l'equip, home? Hem fet una plantilla, tenim un nou entrenador, nous jugadors. Vinga, com veus el futur d'aquest equip?
9: Bueno, pues tenim entengut, tenim sempre el mateix problema, i és que tampoc són capaços de poder retenir molts de jugadors de la temporada anterior, així tot n'hem pogut renovar quatre, que jo crec que ja està bastant bé, però el que passa pues, en els clubs que, com els nostres, que jugadors que ho fan bé, que l'any passat a la primera volta hi va haver 3 o 4 jugadors que ho van fer molt bé, pues, quan acaba la temporada som incapaços de poder-los retenir i hem de començar de bé nou, hem de tornar a ficar-nos en el mercat i en Martí pues, ha de tornar a endevinar que això pues, de moment ho fa molt bé.
0: D'entrada sortim per mantenir la categoria, nosaltres anem a lluitar per mantenir la categoria, que ja és bastant. Et creus que s'ha fet aquest equip per poder mantenir la categoria i per no passar pena?
9: Bueno, la idea és, evidentment, l'objectiu bàsic és mantenir, però la idea és intentar estar el més amunt possible. També tots som realistes, sabem que és complicat, que és difícil, però vull dir, no ens hem d'obsessionar, diguem, ens mantenim la categoria i ja està. No. Vull dir, el que hem d'intentar és lluitar cada setmana, lluitar cada partit, intentar guanyar el màxim número possible de partits i intentar passar a gust amb el que feim i que la gent que vengui a Sant Moix ha sigut de venir i d'això se tracta.
0: I de Sant Moix ja no teniu problemes? Ja podem entrenar com voleu, jugar com voleu? Com us ha arreglat això? Ho teníem ja arreglat en això?
9: Bueno, a Sant Moix fins va, hi havia les obres, hi havia el canvi de llum i de so, però vull dir, Sant Moix, una instal·lació en 5 equipos professionals, sempre hi ha coses.
0: Heu arribat a un acord tots, perquè lo maco d'això és que sois 5 i realment sempre arribava a un acord entre voltes, no?
9: Bueno, no queda més remei, un dia per ti, altre dia per mi, però vamos, és complicat, perquè quan no hi ha un partit d'un, hi ha un partit de l'altre, dies de partits en teoria de matins ha de tenir perquè els altres equipos venguin a fer la sessió de tir i no el pot fer perquè juga un altre dels equipos, i em vull dir, una instal·lació deportiva més de 2-3 equipos és molt mal de fer gestionar, però vull dir, se fa el que se pot i amb bona voluntat pues, surt sempre bé.
0: I la repartició com s'ha fet enguany?
9: Igual que l'any passat, no s'ha canviat res l'any passat, tot segueix ben igual, tot tenen les franges d'entrenament que tenen i cadascú té un dia determinat de joc, el futsal d'hivern o de baixa, el divendres de vespre, el submarino dissabte hora baixa, en altres informes diumenge hora baixa, i el volei que també dissabte hora baixa. Vull dir, tenim establert un dia perquè cadascú pugui jugar a seus partits.
0: Mm-hmm. Bueno, jo crec que per lo menos no hi ha problemes enguany, arribar a seguir mantenint gràcies a tots vosaltres, i jo que puc dir que es Fidiu Mallorca serà l'únic equip 100% mallorquín.
9: 100% mallorquín, en quin sentit?
0: Home, en tot el
9: sentit. Ja te vaig venir.
0: No, en tot el sentit.
9: Jo som mallorquí, el meu sponsor és mallorquí, bueno, l'empresa és mallorquina. Exacte, vull dir, en aquest sentit, 100% mallorquins. Amb això tenen tot el segon del món.
0: Bueno, però, Guillem, no m'han començat bé, eh? El primer derbi van perdre. Això.
9: Bueno, sí,
0: i ara tenim partit otra vez con ellos, una altra vegada.
9: Efectivament, aquest és el que val, salt evidentment, no val. També volien guanyar, també val guanyar, però evidentment si m'haguessin donat a triar, hauria triat guanyar de divendres que ve. Uh-huh. Ara, vull dir, si perds el primer no vol dir que guanyis el segon, també pot perdre el segon.
0: Però jo crec que és bo pel bàsquet aquesta rivalitat, mira, Guillem.
9: Home, a nivell de rivalitat és bona, sí. A nivell de repartiment com a d'esponsors de massa social, de pista d'entrenament i tot això, evidentment, tot dintre. Ara, una rivalitat sempre és bona. Mm. La rivalitat amb Mallorca, Balears, els anys que coincideixen, boníssima. Sí. Amb aquest sentit, no, en tots els altres sentits, no.
0: I el govern, què tal? S'ha portat bé? La subvenció que us ha donat, ja la teniu? Vols donar? Qui vos han promès en guany?
9: El govern i el Consell, l'Ajuntament, de moment, amb això no entra. El govern i el Consell, les quantitats sí que cada vegada són millors. A veure, i ho hem d'agrair, el problema és els tempos. El problema és
0: per cobrar.
9: Exacte, vull dir, és que no pot ser que estiguem, que divendres comencem i encara tinguem pendent molta de coses de l'any passat.
0: O sigui, tu no has cobrat el de l'any passat? Part.
9: Bueno, no, del Consell no han cobrat res encara de l'any passat.
0: Qui vos ha donat el Consell, per cert?
9: 75.000 euros.
0: Ah, i el govern?
9: I el govern té diferents coses, te paga una subvenció d'esport de 75, llavors te paga desplaçaments, arbitratges, ajudes a contractes professionals i tot això, i el govern tenim una partida de totes aquestes pendents.
0: Però clar, vull dir... Està pactada.
9: Sí, està pactat, està firmat, està en el banc, està descomptat en el banc, però clar, no ho tenim. I ja començant a caber, vull dir, ja han hagut de pagar les inscripcions, han hagut de pagar les fitxes, les modalitats, els viatges... I clar, i encara tenim pendent el de l'any passat. Amb aquest sistema... no hi haurà gent que no comptarà. Nosaltres mateixos, vull dir, si no se fa un sistema, jo no te dic que haguem cobrat totes les subvencions per Nadal, no dic això, però si una miqueta cobrar, quan tens les despeses, no cobrar 9 mesos després d'haver acabat la lliga, no dones abasto. I en aquest nivell de pressupost, pues menys. Si tens un pressupost de 30, 40, 50 mil euros, pues mira, fas de tripar cosa a unir, ho treus, però quan te'n vas en aquest pressupost no pots tenir tant de dobbers pendents de l'any anterior, perquè si no arriba un moment que explota.
0: Arriba
9: un moment que explota.
0: I jo van d'assumir, pues... És que estàs dins els clubs, amb una paraula.
9: Exacte.
0: Bueno, sí, no, digues.
9: No, i pòlisses en el banc, i descomptes, i coses d'aquestes, fins que arriba un moment que explota, com t'he dit.
0: És que, que s'hauria de parlar del funcionament dels clubs que estan, ens mantenen, pues, aquests senyors, aquests directius, que potser rebre la subvenció, però mentrestant han d'atalantar els dobbers. I si no fos perquè aquesta gent atalanta els dobbers, la majoria de clubs, avui en dia, segons quin tipus d'esport no existirien, suposo que estem totalment d'acord o no.
9: Està claríssim.
0: Pues bien, nos vemos mañana a les 6, m'han dit que s'ha de xinen des de les 6 i mitja.
9: Exacte, sí, ho hem hagut d'adaptar per qüestions logístiques.
0: Hotel Horizonte, ahí estirem.
9: Exacte,
0: molt bé. Una abraçada forta, molt ben demà, adéu. Bueno, 14 hores 32 minuts, punt final en els esports de jo a fora jo, però està Roca ahí que mos té coses reservades, Roca, sempre, 14 hores 32 minuts. Ah, i avui vespre a les 9 juguem a fora jo, Pablo Ortiz en directe. Adéu-siau, fins després.
3: En Pitbull Radio Deportes, jugam a fora de joc.
10: Rancho Grande, l'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat, telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande, essència mallorquina a Son Serra de Marina.
11: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
7: ¿Buscando casa en Baleares y el proceso se te está haciendo cuesta arriba? En el mercado inmobiliario, como en el deporte, no juegues solo. Juega con el equipo que lleva más de 20 años ganando partidos en las islas. En Inmobiliaria Unión Confianza Consultora diseñamos la estrategia perfecta para que compres o vendas tu hogar sin estrés. Menos vueltas, más resultados. Asegura tu jugada y llama al 971 90 41 41. Unión Confianza. Tu fichaje estrella, la puerta de tu hogar.
12: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace Civil Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
7: Más info en fibui.com.
13: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio.

0: también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana, cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
1: Fira de la cervesa artesana i mostra d'artesania i art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre't.
2: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7 i mitja de l'hora baixa, a Rodamont. Figui Televisió.
3: Figui. Tu ràdio cercana.

0: En Sociedad y Cultura, Vinny Salem ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Fiesta de Sabarmá con un pregón marcado por la celebración de su 60 aniversario y por el recuerdo de las generaciones que han mantenido viva esta tradición. La conmemoración de 6 décadas de historia tiene un protagonismo especial en un programa que recuerda de dónde viene una de las celebraciones más emblemáticas para Vinny Salem.
1: Aquest acte és un dels actes més solemnes de la pròpia festa, no? La imposició de bandes, que és quan se transmeten les bandes de les vermadores i vermadores de l'any anterior, de les vermadores i vermadores del guany. A més, el seu pregó de festa és pregó oficial. També és un guany, ho hem fet amb una gent molt estimada, també, bé, sempre, però la gent que ha participat molt, dins el món de la festa, com és en Toni Negre i Joana, la seva dona. I, a més, hi ha hagut també una mestra de cerimònies, que hi ha més tard, que també ha participat i ha acabat de confitar. I després pot sucar altres per 4. I jo penso que d'aquesta 60 edició de la festa de l'Ebrumà, 25 anys de la festa dels trepitjadors. A més, el reconeixement que se fa la edició de diferents llibres que hem fet precisament com a motiu d'aquest 60 aniversari, que diumenge tots els que puguin i vulguin participar ara d'aquest reconeixement d'aquests 60 vermadores i vermadors que hi ha hagut durant aquests 60 anys. La veritat és que és una cosa molt guapa. I sí, és com una mica l'inici del bessó ja de la festa, no? Demà ja tenim els trepitjadors, ja després tenim els homenatges a la bellesa que hi haurà diumenge, aquesta 72a edició, vull dir, encara més antic que la pròpia festa, no? I és tot un mes pràcticament que serveix per trobar mos, per fer amistat, per perdonar, per juntar i per fer poble tot junt, no? Haguis o no haguis nascut aquí, venguis de bon venguis, si vius aquí, te sents d'aquí, aleshores, la festa és aquest gran bessó que fa que tot no et sentiguem vinguis a la més. És molt més que una festa, és una acta social, és econòmic, és aristocràtic, és tot en general, no? I hem de saber d'on ve la festa. La festa ve de la feina del camp, de la pagesia, de sembrar les vinyes, de cuidar les, de vermar, de fer vi, de vendre-lo i cobrar-lo. Vull dir que té el sacrifici que va procurar que tinguem aquest poble tan guapo que tenim, no? Amb tot aquest gran casals, amb aquesta iglesia magnífica, no? Tot això va sortir de la feina i de l'esforç del camp. I per això cada vegada que s'obre la vermada és un record, una estimació, un record d'allà on venim i

0: Icatepera ha celebrado este domingo el 25 aniversario de su teatro, una efeméride que ha servido para recordar un cuarto de siglo dedicado a las artes escénicas y a la cultura local. El acto conmemorativo ha reunido a artistas, vecinos y amantes del teatro en una velada marcada por los recuerdos, los homenajes y la emoción compartida por la trayectoria de uno de los principales espacios culturales del municipio.
1: Avui hem vingut a celebrar aquests 25 anys del Teatre de Capdepera, molt contenta perquè, bé, evidentment, 25 anys no només és celebrar doncs, l'inauguració d'un edifici o tota la programació que s'han fet durant aquest temps, no? Sinó que també és celebrar el fet de fer cultura, de fer poble i de dinamitzar la vida cultural, no?, de Capdepera. Vull dir que és important i, a més, els ajuntaments tenim, no?, la responsabilitat de programar cultura perquè arribi a tothom i tothom la pugui gaudir. També des d'aquí, doncs, no només celebrar els 25 anys, sinó que també donar les gràcies a tothom que ha passat per aquest teatre, que també sense tota aquesta gent el teatre avui no hagués arribat a bon estar.
2: No només és una gala per commemorar aquests 25 anys i tota la gent que ha passat per aquí, sinó també aprofitarem aquesta gala per presentar un poc el que és la temporada de teatre 2026-2027. Mare, que trobarem obres com Això no és un cabaret sobre la nostra pobresa, Cyrano, Darrere les finestres, No solo duelen los golpes, Babidú, Un viaje mágico, La gran màgia i Literal. I en acabar aquest acte, presentat per la companyia Mussol, una companyia aquí de Capdepera, haurà un pot de refrigeri i un pot de musiqueta per fer un pot d'ambientillo.
3: Ja vaig començar a venir a veure les pel·lícules de Lodge, per dir-ho tal, i a poc a poc ens vàrem fer cada setmana, el dissabte o el diumenge, que era quan feien cine. Veníem, els seus companys i família, se feien diferents classes de programació de cine, perquè antes era més un cine que res, i després ja se varen iniciar les obres de teatre, aquí on jo vaig ser un actor d'una sèrie de companyies locals que hi va haver, i sí, la cultura sempre ha predominat, sobretot la cultura musical i teatral. Jo no sé si l'hauran posat en el taló original, que és un taló vermell, però de totes maneres que sí, que s'alci el taló.
0: Y en Manacor, el poblat Tallalòdic de Sillot ha ofrecido este fin de semana el concierto de Capella, uno de los grupos vocales más reconocidos de Mallorca, que presentó su espectáculo Morgan en un escenario cargado de historia. La actuación ofreció al público la particular propuesta de Capella, una formación mallorquina conocida por interpretar y versionar diferentes estilos musicales utilizando únicamente la voz.
4: Nos trobam aquí a les portes ja en el final de la temporada d'estiu i coincidim amb aquest escenari tan meravellós com és el Teatre de Sillot i el conjunt Capella, que ens acompanya per tancar aquesta vetllada d'estiu del Ajuntament de Sant Llorenç. Nosaltres aquesta és la nostra tasca del Departament de Cultura. Tenim ben clar que és posar en valor el nostre patrimoni i un concert com aquest, en aquest entorn, no podria ser una perla millor per tancar les vetllades d'estiu, que ja estem pràcticament en el final d'aquesta temporada. Vos convidam a gaudir d'aquesta música, d'aquesta naturalesa, perquè és un entorn natural amb una veu natural i és aquesta simbiosi que crec que farà que aquesta vetllada sigui màgica.
5: Capella és un grup a capella, d'aquí el nom, d'aquí el joc de paraules, i que oferim un repertori des de música nostra, música tradicional i música pop internacional, pop, jazz, nosaltres tenim un poquet en tot, no? I bé, hem vingut aquí en aquest lloc tan meravellós, com podeu veure. Avui estem aquí per presentar el nostre darrer treball discogràfic, Morgan Blues, i res, és la versió que fèiem així de concert en l'exterior, perquè tenim la versió de teatre. Avui, si avui qualcú li agrada, pot tornar a veure'ns un teatre que també és una altra història. I res, esperam que la gent s'enganxi, que canti molt amb nosaltres. Un poquet és el que esperam sempre d'aquesta comunicació que hi ha entre el públic i nosaltres.
6: Seguimos ahora, lo hacemos con una triste noticia. Hoy decimos adiós al sociólogo Antoni Tarabini, que ha fallecido a los 86 años de edad. Fue sacerdote y uno de los fundadores del Partido Socialista de las Illes. También fue asesor del Ministerio de Turismo y posteriormente regresó a la política municipal en el Ayuntamiento de Palma. Precisamente el consistorio palmesano le distinguió, lo hizo con la medalla de oro de la ciudad. Fue además el fundador del Gabinete de Estudios de Sociología Gadeso y participó en diferentes medios de comunicación como colaborador. Las redes sociales recogen ya y lamentan su pérdida con mensajes que recuerdan su trayectoria. Descansa en paz.